0: aquesta nit.
1: Que t'estimo molt.
2: T'estimo molt.
3: Llamo des d'este programa de ràdio, el qual està escuchando toda Cataluña, para decirte que te quiero.
0: Comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero muchísimo, mi vida.
0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez.

0: viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez.
1: Momentos con Luis Rodríguez.

0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodríguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodríguez@momentos.fm.
2: Momentos, tots els dies de dilluns a divendres a COPE Catalunya.

0: Però que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: delicadas y también a frenar todo aquello que pudiera afectar a Pedro Sánchez y a su familia. Solo en la Italia de la Camorra hemos visto cosas parecidas y ya saben ustedes cómo acabaron, con dimisiones, con condenas o con fugas de los responsables.
1: Herrera en COPE.
2: Estar informado.
3: Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. Ahora en formato ahorro, un kilo de langostinos cocidos por 7,69. Ahorras un 18%. Y salmón ahumado por 5,99. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
4: 7:20, 6:20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana.
5: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
6: Barcelona s'ha despertat aquest divendres amb la investigació oberta per un nou homicidi amb arma de foc. Un noi de només 15 anys ha mort aquest dijous a la nit després de rebre un tret al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. Els fets han passat cap a 3:15 de la nit al carrer de Portugal. Diverses trucades al telèfon d'emergències van alertar que s'havien escoltat diversos trets i que hi havia un jove estès a terra ferit de gravetat. Quan els serveis d'emergència van arribar al lloc, van trobar la víctima encara en vida, però inconscient i amb una ferida de bala a l'abdomen. Tot i els intents de reanimació, finalment no li van poder salvar la vida. Segons les primeres investigacions, el menor es trobava amb dues persones més quan un grup d'entre 4 i 7 joves els va abordar. Alguns dels atacants duien la cara tapada i, a més de l'arma de foc, també podrien haver anat armats amb armes blanques. Les primeres hipòtesis, segons explica el Caso, apunten a una possible revenja relacionada amb bandes juvenils d'origen llatinoamericà, tot i que la policia manté totes les línies d'investigació obertes. De fet, els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació, treballen per identificar i detenir els responsables, per això estan revisant càmeres de seguretat de la zona i recollint també testimonis de persones que van presenciar aquest atac. Aquest, d'altra banda, és el 7è homicidi amb arma de foc registrat a Catalunya aquest 2026. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:22 d'aquest divendres en què predominarà el sol durant tota la jornada, amb només alguns núvols al Pirineu i Prepirineu, que en tot cas no deixaran precipitacions. Les temperatures es mantindran altes i fins i tot pujaran una mica més. Les màximes en general les mouran entre els 30 i els 35 graus, si bé poden arribar als 39 a punts de les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè el cap de setmana encara aquesta calor s'intensificarà, especialment diumenge. Tenim ara a Barcelona 25 graus, 22 a Tarragona, 19 a Lleida, 20 a Girona i 17 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit de la mà del Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
7: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres de moment amb total tranquil·litat perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha molt poques retencions habituals. Destaquem només alguns accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions al nus de la Trinitat que de retruc doncs, també afecta la ronda de dalt en sentit sud, en aquest cas amb cues fins a Penitents. També tenim retencions a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Pel que fa al Vallès, algunes retencions ja des de la Sant Quirze del Vallès per la C58 en direcció a Barcelona. També hi ha un quilòmetre de cues en sentit nord, però en direcció a Sabadell. Pel que fa a la AP7, retencions al punt de Barberà del Vallès amb un quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. I per últim, des del Llobregat ja tenim alguns trams en lentitud per la A2 i la B23 des de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
6: Continuem parlant de trànsit des d'un altre vessant i en concret de l'AP7, que ja se sap que està al límit de la seva capacitat. Hi ha trams absolutament saturats per la circulació de camions i pràcticament cada dia hi ha incidències. Aquest dijous, sense anar més lluny, es va viure una nova jornada de caos amb 3 accidents, tots amb camions implicats. De fet, el trànsit de vehicles pesants ha augmentat més d'un 40% de mitjana en els darrers 5 anys, coincidint amb l'alliberament de peatges, i això s'ha traduït en més accidents i més congestió. El resultat és que l'AP7 ha deixat de ser una via ràpida, és menys segura i es converteix moltes vegades en una ratera, literalment, perquè milers de conductors s'hi veuen atrapats. El cert és que aquest augment de la sinistralitat i els col·lapses a la via, molts experts i entitats ja fa temps que l'advertien, i han portat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a reconèixer fins i tot que potser va ser un error eliminar els peatges.
8: Aviam, fem tots una reflexió col·lectiva. Jo la faré avui. Potser ens vam equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No.

Mossos investiguen la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona aquesta passada nit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apunten efectivament a enfrontaments entre bandes. La policia autonòmica va ser alertada cap a la mitjanit, una mica abans, per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat crític. Finalment va acabar morint. El cos va desplegar un dispositiu per trobar els autors i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que com no està sota secret de les actuacions. Aquest serà un dels apunts de l'actualitat d'aquest divendres, que pel que fa al temps es presenta més tranquil, amb ambient assolellat pràcticament arreu, excepte el Pirineu, on aquí sí que poden haver alguns núvols que en tot cas no deixaran precipitacions, i les temperatures no donen treves, mantindran altes i pujaran una mica més. La majoria de valors es mouran entre els 30 i els 36.

0: que hay veces que no se respetan, pero como en todas las profesiones, en todos los en toda la sociedad, siempre hay gente que no lo hace bien, pero son los más visibles, por desgracia.
1: Sí, sí, señor. Y es cuando ocurren lo que no nos gusta que ocurra. Sí que es verdad que si todo el mundo cumpliéramos con, por lo menos con el 90% de la normativa, cada uno en nuestra parte, yo creo que iríamos mejor. Pero sí, ahí estamos.
0: Muy bien, doncs hem parlat amb el Diego Bosch, és el president del Club Ciclista Camp Clar de Tarragona. Vais a vivir un fin de semana espectacular. Espero que lo disfrutes muchísimo tú y evidentemente todo el Club Ciclista, bueno, y que la gente lo pueda vivir y recordarlo durante muchos años, ¿eh? Gracias por atendernos.
1: Sí, gracias a vosotros y por darnos la oportunidad esta que nos habéis dado. ¿De acuerdo?
0: Claro. Un abrazo, Diego.
1: Igualmente, buenos días.
0: Buenos dies. Mira, deixem la costa de Tarragona i el que fem ara és connectar amb les terres de Ponent, perquè la passió pel Tour de França no entén de distàncies ni de quilòmetres de distància del recorregut oficial. A Lleida el ciclisme es viu amb la mateixa intensitat i per això doncs, també està amb nosaltres l'Artur Saltiveri. Ell és el president de l'històric Club Ciclista Terraferma. Arturo, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Bé, li preguntava al Diego, que no sé si us coneixeu amb el Diego.
2: No us coneixem personalment. Bueno. Jo conec molt al Club Ciclista Tarragona, però el Diego en aquest cas no tinc el plaer de conèixer-lo.
0: Bueno, li preguntava què significa per un club ciclista, per ciclistes que porteu tants anys pedalant, què significa l'arribada i el pas del Tour de França tan proper. És evident que vosaltres heu de fer més quilòmetres per arribar a les carreteres de Tarragona, però vaja, és molt assequible. No sé què significa, perquè al final és el que ens recordava també el Diego, és que el Tour és la màxima expressió del ciclisme a nivell mundial.
2: Bueno, per nosaltres, tal com diu el meu company, el Diego, el nostre company, que de fet és així, vull dir, és el sumum del ciclisme mundial i que el tinguem per les nostres terres, pues, és algo que ens enorgulleix a tothom, no? O sigui, tant sigui de Tarragona en aquest cas o Barcelona, que sinó de lo que és de la província de Lleida, pues, evidentment ens omple molt d'orgull poder disfrutar d'aquests corredors de talla mundial a les nostres terres.
0: Arturo, a nivell de club, vosaltres sí. Participeu, col·laboreu d'alguna manera amb el Tour?
2: No, a nivell de club no aquest any no hi hem participat activament, bueno, no hi participem activament amb el Tour, no? El que sí que nosaltres fem molt sovint, bueno, cada any ho fem sortides a... Per exemple, l'any passat vam estar a Superbanyeres, l'altre vam estar a Sant Larí, aquest any hi ha alguns companys que aniran a veure el Tour pels Pirineus, d'altres que aniran a Barcelona a veure el Tour, d'altres que anirem a Tarragona. Vull dir, som gairebé un club amb gairebé 200 socis i tots ens distribuirem per una part o altra a gaudir de lo que és aquest dia, vull dir, aquest moment.
0: Arturo, t'agrada somiar?
2: Sí. Digues.
0: T'agrada somiar?
2: I aquí no.
0: No, t'imagines una arribada o una sortida a Lleida?
2: Seria algo brutal, vull dir, seria algo sense paraules, vull dir, no tindria les paraules per expressar el que se sent veure aquesta l'elit del ciclisme mundial a casa teva, no? Vull dir, seria algo brutal.
0: Arturo, tu surts amb bicicleta els caps de setmana?
2: Sí, acostumem a sortir els caps de setmana, els dies festius, bueno, quan tens un racó intentes sortir, no? Jo personalment treballo de dilluns a divendres i llavors, pues, bueno, he d'aprofitar els caps de setmana a sortir amb bici, a estar amb els meus companys, a gaudir d'aquest dia de ciclisme i sobretot a gaudir dels companys, no? Vull dir, nosaltres fem cicloturisme, no tenim un equip de competició, la nostra activitat principal és el cicloturisme de carretera i és on gaudim. Sí que és cert que nosaltres cada any organitzem el Critèrium Terraferma, que organitzem proves per l'Elit Sub-23, aquest any vam fer el Campionat de Catalunya Júnior, l'any que ve el farem de Campionat de Catalunya Elit. I, bueno, nosaltres el que fem és gaudir del ciclisme i de lo que comporta la companyia que que tens la mateixa manera de pensar, no?
0: Si m'ho poses així, Arturo, et pregunto directament, la Volta a Lleida.
2: Sí,
0: la Volta a Lleida, què fem?
2: La Volta a Lleida és una cosa que tenim allí, la tenim... ha hagut conatos de voler tornar-la a arrencar. El que passa és que tenim un greu problema, que és el recolzament institucional i privat. És a dir, clar, si no tens un recolzament econòmic al darrere, és pràcticament impossible tirar-ho endavant. De ganes, de voluntat, n'hi tenim moltes, moltíssimes. Vull dir, som un col·lectiu molt gran aquí a Lleida, i llavors estem contínuament en contacte amb el club ciclista Lleida, que aquest any és el Pedrós, que està a la cúspide de l'amateur. Vull dir, no sé si estan quarts o quins a nivell estatal. També pues, amb el Sergi Escobar. Vull dir, som un col·lectiu de gent que tenim moltes ganes de fer coses importants, però clar, nos frena molt el recolzament que puguem tenir, tant institucional com econòmic.
0: Arturo, tornant al Tour, vas a Tarragona, aniràs a Tarragona diumenge?
2: Sí, aquest diumenge jo vaig a Tarragona a gaudir amb uns companys, a gaudir ja marxarem aviat de Lleida, de fet estem a una hora justa, vull dir, marxarem aviat i anirem a gaudir del Tour d'aquest dia que serà inoblidable per tots nosaltres.
0: Doncs Arturo Saltiveri, president del Club Ciclista de Terraferma, un històric que segueix existint, evidentment, i que segueix agafant gent jove, i que, escolta, en un futur, jo crec que això de la Volta, hem de fer que tothom s'assegui a la mateixa taula i almenys posar-ho sobre la taula. Arturo,
2: Digues.
0: No, dic, Arturo, que gràcies per atendre'ns, una abraçada i gaudeix molt el cap de setmana.
2: Igualment, moltíssimes gràcies per la vostra oportunitat.
0: I atenció si us heu de desplaçar els dies 4, 5 i 6 de juliol, perquè amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya hi haurà afectacions importants a la mobilitat. El dia 4 a la ciutat de Barcelona, el dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat, i el dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta sempre els canals oficials de trànsit i planifica el teu trajecte amb tota l'antelació que et sigui possible.

0: El nou Hospital Vitas Barcelona, obert recentment a Esplugues de Llobregat, és un centre amb una completa cartera de serveis i grans dimensions. Les seves instal·lacions inclouen un bloc quirúrgic amb 14 quiròfans, unitat de cures intensives per adults i nounats, més de 60 consultes d'especialitats i un servei d'urgències obert les 24 hores del dia amb circuits específics per adults i per a nens. Per tant, es tracta d'un centre dissenyat per oferir una atenció especialitzada i d'alta complexitat a través dels seus diferents serveis. I un exemple d'això és el seu servei d'urologia. I mira, per parlar-ne, comptem avui amb la presència del seu cap de servei, el doctor Andrew Vicens. Doctor, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. I moltes gràcies per invitar-me a la COPE.
0: Amb quin enfocament treballa el servei d'urologia de l'Hospital Vitas Barcelona i quins serveis ofereix?
1: Doncs el nostre servei d'urologia treballa amb un enfocament integral i altament especialitzat. No ens centrem només en tractar una patologia concreta, sinó en entendre el pacient de manera global. I disposem d'una cartera de serveis molt completa en l'àmbit de l'andrologia i l'urologia, incloent diversos procediments d'alta complexitat. Comptem, per exemple, amb el sistema robòtic Da Vinci XI per tractar patologies oncològiques com el càncer de pròstata, el ronyó o la bufeta, i per tractar també patologies benignes reconstructives, sobretot. I també realitzem intervencions com la cirurgia reconstructiva urogenital per l'estenosi d'uretra, la cirurgia protèsica per la disfunció erèctil i la cirurgia làser per a la hiperplàsia prostàtica benigna.
0: En aquesta època de l'any, coincidint amb l'estiu i la calor, sobretot amb la calor, quin consell de salut ens podria donar com a especialista en urologia?
1: Doncs durant els mesos d'estiu augmenta el risc de pedres al ronyó, principalment a causa de la deshidratació. Amb la calor suem més i perdem líquids, i si no els recuperem adequadament, l'orina es concentra més i facilita la formació de cristalls que poden convertir-se en pedres, no? Per això, la prevenció és fonamental. La mesura més senzilla és mantenir una bona hidratació, bevent aigua al llarg del dia i especialment a persones que ja han patit còlics nefrítics. I davant de signes com dolor intens a la zona lumbar, molèsties, l'orinar o nàusees, és important acudir a urgències per un diagnòstic adequat i evitar complicacions.
0: Com és el tractament de les pedres al ronyó en un hospital com Vitas Barcelona?
1: El tractament de les pedres al ronyó és un exemple d'aquest enfocament integral que comentàvem abans del servei d'urologia aquí a Vitas Barcelona. A consulta fem un estudi complet del pacient, que inclou un anàlisi metabòlic i sempre que és possible estudiem també el propi càlcul o pedra. Això ens permetrà entendre per què s'ha format i poder prevenir que torni a aparèixer. Quan és necessari un tractament tenim la gamma completa de tècniques quirúrgiques adaptades a cada pacient i al tipus de pedra. Així podem tractar des de casos més senzills fins a situacions més complexes. A més, aquestes intervencions les realitzem amb el suport d'un equipament com el làser o la radiografia durant el procés quirúrgic, factors que ens ajuden a ser molt més precisos i segurs. Però el més important és que no ens limitem només a tractar la pedra, fem un seguiment posterior del pacient per reduir el risc de que torni a aparèixer. L'objectiu és clar, no és només resoldre la pedra, sinó evitar que es repeteixi tant com sigui possible.
0: Doncs hem parlat amb el doctor Andrew Vicens, ell és el cap de servei del nou servei d'urologia de l'Hospital Vitas Barcelona. Doctor, gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Estàs escoltant
4: COPE Tarragona.
2: 93.5 FM.
5: Tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
7: Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
8: Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
9: ¿Y quién dice esto?
10: Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
11: Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
4: Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
9: Puc enviar una salutació?
12: Home, faltaria més.
9: A la meva mare, que t'escolta cada dia, eh? Hi ha una amica estanquero, al carrer Mandri, eh? Que és un amic fan teu, també.
12: Ah, molt bé.
9: Que t'escolta cada dia, eh?
4: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
13: Esports.
14: COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
16: Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo.
17: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
18: Allá tenemos un consejo específico.
19: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
20: Yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
15: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
21: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
20: Verlo, ¿verdad?
15: Con Cristina López Slichting.
0: I ens trobem a les portes d'una cita històrica per a la província de Tarragona. El proper 5 de juliol, els ulls de milions d'aficionats al ciclisme de tot el món miraran cap a Tarragona, punt de sortida de la segona etapa de la Grand Départ del Tour de França 2026, que recorrerà tota la Costa Daurada fins a tornar a Barcelona. Per analitzar què significa aquest aparador mundial, que és un bon aparador i a nivell hoteler, gastronòmic i reputacional, si vols, parlem amb el Xavier Guardià, que és portaveu i responsable de Relacions Institucionals de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Xavier, què tal? Bon dia.
22: Hola, què tal? Bon dia.
0: Tenir la sortida de la segona etapa del Tour de França és un èxit logístic i institucional immens. Quines són les primeres previsions d'ocupació i quina radiografia ens pots fer de com respon el sector hoteler i de càmping de la província a aquest repte?
22: Bé, està clar que nosaltres estem ja en el moment de la temporada en el que les ocupacions ja estan altes.
0: Sí.
22: Vull dir que quan succeeix un event d'aquest tipus sí que veritablement ho reforça, però a vegades no pots mesurar exactament què és què, no? Vull dir, qui ve per vacances i qui ve per el Tour, per entendre's, no? Però sí que tu ho has dit molt bé, que és un tema també reputacional. Vull dir, el que sí és evident és que events com aquests et posen al mapa, no? I et posen al mapa del món. Existeixes, no? Sí, perquè molta gent doncs potser no sap de la teva existència, i com que és amant de l'esport en general, o aquell que a més ho és amant d'una manera determinant del tema del ciclisme o seguidor del Tour de tota la vida, clar, posa l'ull a casa teva, que fins aquell moment no l'havia posat mai perquè no hi tenia un interès especial, diguem-ne.
0: Clar.
22: Llavors tot això, nosaltres que a més el mercat francès per nosaltres és molt important, perquè després de l'espanyol és el mercat més important, bé, doncs evidentment té una importància capital.
0: Clar, des de la federació sempre heu insistit en la importància també de desestacionalitzar i atraure un turisme de qualitat. Quin perfil de visitant porta el Tour de França a la Costa Daurada i quin impacte econòmic immediat preveu als negocis d'hostaleria i restauració?
22: Bé, l'impacte econòmic, com et deia, és molt difícil, perquè estem en una època en la que ja tenim molt de turisme. Llavors és molt difícil desgranar qui és seguidor del Tour o qui és turista, no? Però el que sí que és evident és que és el que dèiem, que nosaltres hem apostat molt per la desestacionalització, hem apostat molt per l'esport, pel turisme esportiu, i hem apostat molt també pels grans events, no? Tota la Costa Daurada, durant tot l'any, molts municipis inverteixen molts diners en promoció, però també en organització d'events que comporten moltes vegades el que vinguin a fer esport, algunes vegades, i altres vegades, com aquesta, el que vinguin a veure un esport, no? Perquè avui en dia l'esport, en general, no? El futbol, tots els esports s'han convertit molt en espectacle, diguem-ne, no?
0: Sí.
22: Atrau moltíssim a la gent hi està molt interessada. La gent no només interessada a vegades per l'esport del ciclisme, diguéssim, no? Sinó que potser interessada per una marca determinada o per un equip determinat o per un ciclista determinat, no? I això fa que tots aquests moviments provoquin que, bueno, primer, l'interès dels municipis per tindre una etapa, que si no, no s'entendria, diguem-ne, que moltes vegades aportin els diners que aporten els municipis i les institucions per poder tindre una sortida o una arribada o una cronometrada, clar, això fa que les grans marques, com és el Tour, diguem-ne, siguin events que siguin estimats per tothom.
0: Mm-hmm. Bé, més enllà dels ingressos immediats d'aquest cap de setmana de juliol, un esdeveniment, com dèiem al principi, que s'emet a 190 països, és una campanya de màrqueting brutal. Com s'està treballant des de la Federació per rendibilitzar aquesta pantalla global de cara al futur?
22: Bé, com et deia, nosaltres el mercat francès, que és, diguem-ne, sí que evidentment el segueix tothom, però els francesos evidentment tenen un carinyo especial pel tour, no? Mm. Però nosaltres, que el que tenim és públic sobretot europeu, diguem-ne, reafirma en els llocs. Ens ha passat moltes vegades, a tots ens ha passat, veient a vegades el tour, que veus unes imatges aèries
0: sí.
22: d'un lloc extraordinari i dius, ostres, que xulo això.
0: No, i més d'una vegada t'ho apuntes i dius, escolta, vull visitar.
22: Correcte, vull dir, et passa moltes vegades, no? Bé, doncs aquesta és una ocasió per nosaltres, i nosaltres tenim un gran avantatge, i és que, clar, tots aquests events que et posen en el món i que poden provocar que algú altre, com tu molt bé has dit, digui, ostres, això és molt xulo, vaya mira, ben entès, m'ho apunto perquè l'any que ve, o aquest any, o a final d'estiu, me n'hi faré una escapada. Ah, hi ha llocs que no estan preparats tan turísticament com nosaltres. Llavors, a vegades tens la decepció, no? Llavors, volia anar-hi, però resulta que no hi ha lloc, o no hi ha gaires hotels, o està molt saturat perquè les comunicacions són molt difícils. Clar, nosaltres no. Nosaltres podríem dir que hi cap tothom a casa nostra, no? Potser el 15 d'agost és difícil, no? Però, diguem-ne, amb tot l'any que treballem avui en dia, des de març fins a novembre, ja tenim temporada turística oberta, clar, hi ha moltes opcions per poder vindre. Això és una facilitat, és el mateix que dèiem del turisme esportiu. El gran èxit del nostre territori en turisme esportiu és que conjuguem dues coses molt bàsiques. Una, grans instal·lacions esportives, molt a tocar, perquè els nostres municipis estan molt a tocar, i grans instal·lacions d'allotjament, que moltes vegades això no succeeix de la mà, diguem-ne. Hi ha gent que té molt d'allotjament i hi ha gent que té moltes instal·lacions esportives. Nosaltres tenim les dues coses i per això moltes vegades també tenim èxit amb el tema del turisme esportiu.
0: Clar, és que és veritat, vosaltres tota la infraestructura per rebre visitants ja la teniu muntada. Ara es tracta d'arribar més lluny.
22: Clar, bàsicament. Nosaltres hi dèiem, diguem-ne, aquell que ja és habitual, que pot ser un francès, que ho vegi per la televisió, doncs bueno, estupendo. Però a més, un coreà que no té ni idea d'on estem nosaltres, veu les imatges perquè li agrada el tour i diu, ostres, que xulo aquest lloc.
0: També,
22: i és aquesta curiositat, no?
0: També et dic una cosa, fins i tot per nosaltres que us coneixem, que som visitants habituals, depèn de les imatges que t'ensenyin o racons que no coneixes, te'ls poden fer molt atractius. Vull dir que és un gran aparador, és una gran aposta, aquest tema. El que passa és que sí que porta, doncs, una logística complexa, i organitzar una sortida del tour doncs requereix una coordinació institucional complexa, talls de carretera importants, restriccions de mobilitat en punts claus del territori. Quina valoració feu de la col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat, i com s'ha gestionat perquè el dia a dia dels turistes que ja estan allotjats es vegi afectada, doncs, el mínim possible?
22: Bé, això és el de sempre, no? El que passa que deixa'm fer una mica la broma, com que ja estem acostumats a rodalies, diguem-ne, tenim un entrenament, els del territori tenim un entreno, gràcies a rodalies.
0: T'entenc, però fa mal dir-ho, No, fa mal perquè com a catalans hauríem de fer bandera dels serveis públics, però que estiguem acostumats a que una cosa no funcioni bé, comença a fer mal,
22: Sí, està clar, però és una realitat.
0: Sí, totalment.
22: Llavors, la gent del territori ja hi està acostumat. I els turistes, saps què passa? Que estan de vacances. Llavors, el que està clar és que sí que és veritat que tanyen una carretera, no sé què, però, evidentment, quan llavors veus que és perquè passa el tour, bueno, pues, tothom li treu una miqueta de problema el tema, no? Si fos segons què, però, bueno, això és com si passés un malauradament uns bombers, no? Bueno, dius, hòstia, bueno, pues és normal, ja que hi ha gent allà a la carretera. Sí, ara hi passen els bombers, no?
0: I a més també és veritat que no és el mateix que t'agafi en dia laborable que en estan de vacances,
22: Estàs de vacances, bueno, tot i amb això què passarà? Que arribaràs més tard on? Bueno, pues, o a la paella, o al xiringuito, o a la platja, o a veure Poblet. Bueno, doncs, ja és una miqueta més tard. I el que sí és veritat és que s'ha de reconèixer la gran aposta que ha fet l'Ajuntament de Tarragona pel tema del tour, i això és una cosa que diguem-ne que l'honora, perquè sé que ha sigut des de l'Ajuntament qui van impulsar molt el fet de que arribés el tour aquí, i jo crec que això se'ls ha de reconèixer.
0: L'eslògan de la sortida, de la gran sortida del tour, és que aquestes accions deixen una petjada estable i de transformació. Des de la perspectiva de la federació, de la vostra federació, quin llegat creieu que deixarà el Tour de França 2026 a les comarques de Tarragona a mitjà i llarg termini?
22: Bueno, jo crec que dues coses. Una, el que dèiem, el bon regust que pot comportar turísticament perquè gent ens coneixi, que potser no ens coneix, o com tu deies, aquell que et coneix, reconeixi o redescobreixi alguna cosa. Ostres, què és això? Però Altafulla, ostres, no hi he anat mai, Altafulla. Jo barnejo sempre a Cambrils i Altafulla no hi he anat mai. Però doncs aquest estiu m'hi arribaré. Això succeeix. Sembla que tu i jo fem un conte de fades, però és absolutament cert, ens ha passat a tots, no? I la segona, si tot va bé i així esperem que sigui, és també la nostra capacitat, ja demostrada en altres events, capacitat d'organització i de facilitat de mobilitat dintre del territori, no? Tenim una bona xarxa de carreteres, tenim, diguem-ne, som gent del primer món, per la qual, diguem-ne, les coses les tenim molt ben ordenades. I això, diguem-ne, va bé que sigui un tema com el Tour, com al seu moment passava amb el rally, quan hi havia el rally de la Copa del Món, que es feia a Salou, sí. També d'alguna manera és aquelles coses que reafirma que un territori és capaç d'organitzar aquestes coses. Això també et torna a posar al mapa i et torna a posar en el pòdium, per dir-ho d'alguna manera, de territoris que estan capacitats per organitzar coses d'oci.
0: Doncs el Tour de França, que és molt més que una cursa de 3 setmanes, és un motor econòmic, un mirall internacional indiscutible també, i com ens explicava el Xavier Guardià, Tarragona i la Costa Daurada estan preparadíssims per aprofitar al màxim el focus del ciclisme mundial, demostrant que el territori combina a la perfecció la riquesa del seu patrimoni històric amb la capacitat d'oferir serveis turístics de primer nivell. Xavier Guardià, escolta, gràcies per atendre'ns i vaja, que vagi molt bé el cap de setmana.
22: Això esperem, i que guanyi el millor, diguem-ne, no?
0: Això també.
22: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Xavier. Bé, que ara t'he de fer una pregunta, una gran pregunta. ¿Tienes antojo de carne espectacular en Barcelona? Pues entonces tienes que conocer la Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239.
1: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
12: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
1: Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
13: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
1: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
12: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
13: De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
1: Tú eres
13: demás,
1: abogada,
13: ¿no?
1: Spain.
13: Eso
1: tú
13: es.
1: Tú eres abogada Spain.
13: Pues
1: si
13: abogada
1: la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
13: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente en Estados Unidos.
12: Sí. Hace años.
13: Hace años, además en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que por lo tanto pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y no pasa nada.
12: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
1: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
12: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
1: Sí.
12: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
1: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
12: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
1: 990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
13: A vosotros.
12: Gracias.
3: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
15: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
5: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
6: Houston, tenemos un problema.
5: Un sabroz.
23: ¡Soy el rey del mundo!
5: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
24: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
25: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
26: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
27: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
28: La información y el entretenimiento sin complejos.
29: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
30: Este verano, Telecinco a todo color.
31: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
32: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Doncs apa, que ens n'anem directes cap a la 1 de la tarda. Deixem que saludi a la Yolanda Canales. Yolanda, què tal? Bon dia.
33: Què tal? Molt bon dia.
0: Amb la Yolanda Canales i tot l'equip de COPE Catalunya i Andorra vam treballar colze a colze amb la visita del Sant Pare a Catalunya. Que sembla que faigui molt temps, tampoc fa tant, però passa molt ràpid el temps. Va anar tot bé, Yolanda?
33: Sí, va anar tot bé i va ser molt intens,
0: Sí. Molt intens. Però, a més, a part de tots els actes i tota la gent per tot arreu i tota la cobertura informativa des de la cadena COPE, hi havia una banda sonora que acompanyava la visita del Sant Pare,
33: Sí, es deia Alza la mirada, que l'estem escoltant de fons. Però quina és la novetat? Doncs que ja hi ha una versió en català. Avui, precisament, surt a la llum Alza la mirada, que és l'adaptació catalana de l'himne oficial del viatge apostòlic del Pontífex a Espanya, una iniciativa impulsada per Vivace, que és el projecte musical d'evangelització d'Abside Media, que busca apropar la fe a través de la música contemporània, especialment entre els joves. Per tant, hem d'estar també orgullosos en la part que ens toca, perquè COPE forma part del grup Abside Media. La nova versió neix amb la voluntat que l'himne també pugui ser cantat i compartit en català durant celebracions, trobades de joves, parròquies, escoles i moviments eclesials de Catalunya. I per cert, Ricard, aquest llançament va acompanyat d'un videoclip que recupera alguns dels moments més destacats de la visita del Papa a Catalunya, on la Sagrada Família, on el Sant Pare va venir a inaugurar la Torre de Jesucrist, Montserrat, la Vella amb els joves i altres instants significatius del seu pas per Barcelona.
0: Molt bé, doncs la podem gaudir ara en català. És una cançó que te l'has d'escoltar i fixa't en la lletra, que jo crec que t'agradarà força.
33: És molt maca, efectivament.
0: I tant que sí. Yolanda Canales, gràcies.
33: A tu, que vagi bé.
0: En nosaltres que ens plantem a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez. De seguida, migdia COPE a Catalunya i Andorra, parlarem de la AP7 i de si han de tornar o no els peatges. De seguida aquí, a COPE.

0: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, seguim al migdia de divendres, portes del cap de setmana, i ara d'aquí uns minuts farem un salt en el temps absolutament fascinant. Ens posarem en mode astronòmic per mirar cap al cel, viatjar al passat i analitzar el gran eclipsi solar que viurem aquest proper mes d'agost, però ho farem en clau diferent, amb una clau diferent, sota una mirada estrictament històrica i filosòfica. De fet, mirarem pràcticament 2.000 anys enrere. A veure quina relació trobem amb aquest futur eclipsi del dia 12 d'agost, que en parlarem més endavant tècnicament de com l'has de gaudir. Però abans de tocar el cel amb la història, hem de posar els peus a terra, concretament sobre l'asfalt. Seguim sobre l'asfalt. I anem a parlar d'una qüestió diària, palpable, i que ens afecta absolutament a tots quan agafem el cotxe per feina o per gaudir del cap de setmana. El debat sobre com hem de finançar i mantenir les nostres carreteres torna a estar sobre la taula. Des de l'eliminació dels peatges l'any 2021, vies clau com l'AP7 han patit un increment brutal de trànsit. En alguns trams parlem d'un 55% més de camions, el que es tradueix en més cues, més desgast i, el que és més preocupant, un augment de la sinistralitat. Però és que, a més, el dèficit en conservació ja frega els 13.500 milions d'euros a tot l'estat espanyol. Davant d'aquesta situació, la Cambra de Comerç de Barcelona reclama implementar un sistema de pagament per ús sota les directives europees de qui utilitza paga i qui contamina paga. Anem a parlar-ne. Saludem a l'Alícia Casart. Ella és directora del Gabinet d'Estudis i Infraestructures de la Cambra de Comerç. Alícia, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Clar, les dades de la Cambra i del mateix RAC, per exemple, constaten que per primera vegada en 15 anys el risc d'accidents a les autopistes ha pujat. I és veritat que fins ara les autopistes de peatge, fins ara, vull dir, fins que es va traure els peatges, eren la joia de la corona de la mobilitat, no? Fins a quin punt l'aixecament total dels peatges l'any 2021 ens ha abocat a una situació de col·lapse i perill que ara mateix és insostenible?
1: Bueno, és un fet. Sí, realment és ben palpable. La congestió, situacions de congestió i retenció són ja habituals en l'AP7. És veritat que el risc d'incidents es va incrementar de seguida arran de l'aixecament dels peatges derivat de l'increment de trànsit. El Servei Català del Trànsit està fent tot el que pot i més per tractar de gestionar aquesta situació, però és una autopista que està literalment desbordada. Mm-hmm. Llavors, s'ha fet un esforç des del Servei Català de Trànsit per, sobretot, limitar els incidents, però sobretot els greus, amb víctimes mortals. Aquí hi ha hagut una millora, però la realitat és que les condicions de circulació sí o sí porten a una enorme quantitat d'incidents i amb un impacte d'hores de retencions en aquesta via. I això és una realitat i és molt complicat de gestionar. Mm-hmm. Està sobre una via com aquesta, absolutament desbordada, sotmesa més a la pressió d'una gran activitat econòmica, sobretot en tot el seu àmbit central, més tota la mobilitat estimulada per la manca del peatge, més també, no oblidem dels cotxes, parlem molt dels camions, que és una realitat d'aquesta via, que és un gran eix corredor mediterrani que canalitza una enorme quantitat de mobilitat de mercaderies sense alternativa realment viable en tren, doncs el resultat és el que tenim.
0: Clar. Vosaltres demaneu recuperar un sistema de pagament per ús guiats pel principi europeu. Qui contamina, qui utilitza, paga. Perquè la gent que ens escolta ho entengui, a la pràctica, vosaltres esteu parlant de tornar a posar barreres físiques de peatge o d'anar cap a un sistema de vinyeta o de lectura de matrícules?
1: Avui dia hi ha tecnologies que permeten implantar sistemes efectivament per detecció de matrícules que podrien anar associats a un pagament senzillament per ús, o sigui, el que més utilitzi la via, més entri i surti, més recorregut faci més contamini segons la tipologia de vehicle, podria derivar o derivaria en un diferent pagament. Com més contamines i més utilitzes, més pagues. La barrera clàssica física que atures i pagues, tornant al concepte clàssic de peatge de tota la vida, no és el que defensem. Les solucions tecnològiques n'hi ha moltes, molt de diferents, això s'hauria d'estudiar bé, però sí que abogem per aquest sistema que permetria una millor, no només recaptació per al manteniment de la via, sinó per a la gestió dinàmica del trànsit. Uh-huh. És un pagament per ús que tindria aquesta doble finalitat, establir un model de finançament del manteniment i la millora de les vies, però un model també de gestió del trànsit, que ara no hi és.
0: Catalunya ha estat històricament un dels territoris amb més peatges de l'Estat, una situació que sempre s'havia criticat com un greuge comparatiu. Des de la cambra, vosaltres dieu que aquest nou model s'hauria d'aplicar de manera completament uniforme i equitativa. Com es pot garantir que aquesta vegada Catalunya no torni a sortir-ne perjudicada respecte a altres comunitats?
1: Bueno, efectivament, aquest model ha de ser a nivell estatal. El que no té cap sentit és reimplantar un sistema de pagament, amb reimplantar vull dir el concepte, no pas el sistema que teníem fins fa uns anys de recaptament de peatge per part d'un concessionari, no? Que aquí estem parlant d'un altre concepte. Però això s'hauria de fer a tot l'Estat. Hauria de ser un model de tot l'Estat que ja es va arrencar l'estudi cap a l'any 2021, quan el govern de l'Estat va constatar que anàvem a tenir el col·lapse que finalment s'ha produït arran del aixecament dels peatges, va iniciar uns estudis per començar a definir un model de tarificació per ús d'acord amb les directives europees. El que va passar després, molts pocs anys després, és que per una combinació de circumstàncies electorals, més també qüestió de crisi econòmica, la guerra d'Ucraïna, etc., es va frenar aquesta qüestió, es van frenar els estudis i es va pactar amb la Unió Europea, amb Brussel·les, treure aquest compromís, perquè era un compromís del context del Pla de Recuperació i Resiliència. No? Mm-hmm. Llavors va quedar el tema completament oblidat per la banda del govern de l'Estat, però el gran problema que tenim a l'AP7 a Catalunya, doncs no només ha quedat, sinó que s'ha consolidat i s'ha agreujat. I el problema el tenim particularment a Catalunya. Aquest és el risc. Perquè és una via que, en termes, tenim aquí una combinació molt curiosa de gran longitud, d'un gran, enorme nivell de tràfic, juntament amb una enorme quantitat de camions, que fa que aquesta combinatòria no es produeixi enlloc més a l'Estat. Si tu mires el mapa de trànsit de les carreteres de tot l'Estat i mires on són els colors liles, en aquest mapa de trànsit del Ministeri, sí que hi ha colors liles al llarg del corredor mediterrani a Catalunya, al voltant de València, gran zona portuària industrial, i també tot al voltant de Madrid. Però aquesta combinatòria que tenim de quantitat de camions i d'enorme longitud de via afectada per aquestes condicions de trànsit i d'incidents és únic i es produeix a la T7 a Catalunya. Llavors, el problema greu el tenim nosaltres, però el model ha de ser estatal.
0: Clar, que a més aquí conflueixen, com bé deies, a part de ser una via doncs, atractiva per fer anar l'eix mediterrani i també que és un eix de connexió amb França. Per tant, al final s'ajunta tot i tota la zona doncs, d'activitat econòmica i social de Barcelona. Per tant,
1: efectivament. És un cas en majúscula d'una dinàmica de mobilitat no gestionada.
0: Ja, Alicia,
1: no només a nivell de peatges, sinó també a nivell de sistema multimodal, no?
0: Sí.
1: No funciona el tren.
0: També, clar.
1: Clar, i a nivell de carretera i d'estructura de xarxa viària hi ha grans forats. Tenim un gran forat al Vallès, la qual cosa fa que l'AP7 se converteixi en un tap, un sostre, on va parar absolutament tot.
0: Clar, però l'usuari, o sigui, l'oient que ens està escoltant ara i que és un usuari que agafa el cotxe, diu, mira, o pot arribar a pensar, una nova mesura recaptatòria, no? Clar, vosaltres deixeu clar que els diners han de tenir un destí finalista.
1: Sí.
0: Però això es pot, això realment es pot blindar i que aquests diners serveixin pel que han de servir? Perquè això ja ho hem vist amb d'altres aspectes de la nostra gestió social actual i no hi ha cap mena de control de que els diners acabin anant on teòricament han d'acabar anant?
1: Francament, actualment, en el segle XXI tenim eines de...
0: No, les eines hi són, però la garantia no ho sé.
1: La garantia hi ha de ser igual que les eines. Sí, això hi ha perfecta capacitat per formular-ho i estructurar-ho bé. I això s'hauria de construir. Aquest model s'ha de construir. I és factible. La qüestió és que hi hagi la voluntat política de definir aquest model i d'implantar-lo com cal, ja, assegurant aquestes garanties.
0: Alicia, no tenim, pel que m'has dit abans, hores d'ara, això no té data, no?
1: No té data perquè no hi ha una iniciativa o un impuls polític en aquest terreny.
0: Però ens pot acabar obligant Europa? És a dir, acabarà passant? Creus que acabarà passant?
1: No, Europa el que obliga és que si tu implementes un sistema de tarificació per ús o tarificació d'infraestructura, ho has de fer seguint uns objectius, uns criteris, que són els que estableix la directiva.
0: Ja.
1: D'altra banda, hi ha el compromís del govern de l'Estat espanyol amb Europa de no haver implementat un sistema de tarificació per ús a les vies d'altes prestacions, com si s'havia compromès el 2021, a canvi de promocionar i afavorir el transport ferroviari. En aquest terreny, en els últims mesos, ha quedat palès que aquesta feina no s'està fent des del govern de l'Estat.
0: Clar.
1: Per la qual cosa, aquí sí que hi ha un punt que de cada Europa, aquí hi ha un fallo. I és un fallo de compromís.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, va que és un tema més complex del que semblava i vaja, a nivell polític ningú suposo que vol prendre aquesta decisió, perquè avui en dia, com que es mira tot, el que es decideix si es pot treure rèdit electoral, doncs vaja, no ho sé.
1: Sí, la qüestió en realitat complexa no és.
0: No.
1: Com tu dius,
0: tècnicament
1: com tu dius,
0: no.
1: Política.
0: Tècnicament
1: política,
0: no, però políticament sí.
1: Sí, absolutament.
0: En fi, bé, el diagnòstic i la proposta de la Cambra de Comerç de Barcelona queden clars sobre la taula. Cal un model de finançament homogeni i finalista per frenar el deteriorament de les nostres vies i garantir la seguretat de tots els conductors. Alicia Casart és directora del Gabinet d'Estudis i Infraestructures de la Cambra. Gràcies per atendre'ns i per explicar-ho tan clar.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Gràcies, Alicia. I mira, ja que parlem de carreteres, atenció si us heu de desplaçar els dies 4, 5 i 6 de juliol, perquè amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya hi haurà afectacions importants a la mobilitat. Demà dia 4, Ciutat de Barcelona. Diumenge dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I ja el dilluns dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta canals oficials de trànsit i planifica el teu trajecte amb antelació.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: Esta temporada han pasado muchas cosas.
5: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad.
6: Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
7: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
8: ¡Y gol, gol, gol, gol, gol! ¡De la Villa Mar!
4: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
7: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
9: ¡Wow! El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
10: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
11: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo.
13: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
0: Bé, doncs ara el que farem és posar llum a la meteorologia, perquè és veritat que...

0: Anem a parlar amb el delegat a Catalunya de l'Agència Estatal de la Meteorologia, de la AEMET, el Ramon Pascual, que sempre ens atén perfectament. Ramon, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: De moment, Ramon, si vols, anem a curt termini. Avui divendres i aquest cap de setmana, entenc que sí, que les temperatures aniran pujant, oi?
1: Sí, progressivament, a poc, encara en nivells grocs, i potser algun, encara en nivells grocs fonamentalment, a bona part de Catalunya, però serà una pujada progressiva.
0: Uh-huh. I aquesta onada de calor que està parlant la gent, la teniu ja controlada, la teniu ubicada dins dels propers dies?
1: Doncs, per descomptat, encara no està declarada. AEMET encara no ha declarat l'onada de calor, però sí que va emetre una nota informativa de la pujada de les temperatures i sí que es preveu que realment el més probable és que a partir del diumenge i el dilluns s'estableixi aquesta onada de calor a tota bona part de la península Ibèrica.
0: Però no seria una pujada espectacular de temperatura d'un dia a l'altre, oi?
1: No, però sí que esperem valors molt elevats. Ja s'està pensant que es puguin superar els 40, 41, 42 graus a les zones més calentes d'Espanya.
0: És curiós perquè ara parlem de 40 graus, 39, 40, i no et diré que és una normalitat, però ho donem per fet que, val, almenys no són 44, no? Però segueixen una temperatura alta per inici de juliol, 40 graus?
1: Sí, per descomptat. Hem de recordar que ja fa pocs anys, molt pocs, ja va arribar als 40 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, és a dir, que s'estan superant valors que mai abans s'havien vist. Això també ha ocorregut a Europa, amb algunes capitals europees. Efectivament, els 40 graus com a temperatura màxima ja comencen a entrar dintre del vocabulari, sí, diguem, normal del ciutadà.
0: Sí, sí. Ramon, vosaltres feu previsions a mig termini. A mig termini vull dir als propers 3 mesos, que a més això cada setmana o cada 2 setmanes crec que es van actualitzant. De la darrera vegada que vam parlar, que ja ens vas parlar que la previsió deia que a Catalunya tindríem un estiu en general, doncs, lleugerament per sobre de les temperatures mitjanes màximes. Ha canviat alguna cosa?
1: No. La predicció que mantenim publicada de moment juny, juliol i agost, tot i que de seguida avui l'actualitzarem, parla de temperatures per sobre del normal en el conjunt del trimestre, de forma agregada. Això vol dir que potser hi ha períodes, més que potser esperem que hi hagi períodes que una mica més lleugers, que poden aparèixer el mes de juliol o el mes d'agost, però en conjunt per 3 mesos, temperatures superiors a les normals.
0: Això pel que fa a les temperatures. Tema pluges, segueix la previsió d'uns propers mesos molt secs o hi ha hagut variacions aquí?
1: No, molt secs no. El que esperem és que siguin més aviat relativament plujosos, tenint en compte que la temporada d'estiu encara no és plujosa. Mm. Però sí que esperem que pugui haver-hi episodis tempestuosos amb una certa freqüència. De moment no és així, Veurem com es comporta en juliol i especialment agost, que pot ser un mes doncs, força tempestuós.
0: Molt bé, doncs hem parlat amb el delegat a Catalunya de l'AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens ha fet un foret a l'agenda i ens ha atès avui, i qual li agraeixo moltíssim. Ramon, Pascual, que tinguis bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies, igualment per vosaltres i per tothom.
0: Gràcies, Ramon. A punt d'arribar a 2:15, el que fem és buscar una darrera hora perquè tenim un incendi de vegetació a la Bisbal de l'Empordà. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. I els bombers han demanat el confinament de la zona de Sant Pol, a la Bisbal de l'Empordà, masies i cases de colònies i també a l'entorn de la casa de colònies Pou del Glaç. Amb aquesta casa hi ha actualment 150 nens que es troben en bé, és per prevenció. Protecció Civil acaba d'enviar una alerta als telèfons mòbils per demanar a la població d'aquestes localitats a que es confini i tanqui portes i finestres. L'incendi s'ha produït al costat de la carretera G660, que es troba tallada al trànsit a 9:45 d'aquest matí. I les tasques d'extinció són difícils perquè la tramuntana està provocant diversos focus secundaris. El nivell de prealerta fins i tot ha arribat també a la localitat de Platja d'Aro.
0: Gràcies, Sergi. A partir de les 2:20 tenim tota la informació. Soc el Ricard Álvarez. Ara ens acostarem a 2:15 i de seguida parlarem de l'eclipsi, però no la d'aquest 12 d'agost, d'una anterior. I ho farem des d'un punt de vista, si vols, més històric i filosòfic. Això aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Migdia.
4: Cope, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord. PortAventura World. PortAventura Club estrena una nova era.

0: Nova identitat, nova imatge, una proposta de passis renovada i el nou Pioneer Pass, el més exclusiu i premium. Descobreix-los a portaventuraworld.com.
1: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
2: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
6: ¡Claro que sí!
5: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
7: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
5: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
8: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
5: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
9: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
5: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
10: COPE Tarragona.
11: De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
12: Bon dia. La catedral de Tarragona va ser dedicada i consagrada l'any 1331 per l'arquebisbe Joan d'Aragó, però no va ser fins al 1931 que el cardenal Vidal i Barraquer va obtenir de Roma la data del 4 de juliol com el dia de la celebració de la dedicació. La catedral de Tarragona custodia la memòria d'una església apostòlica que remunta als primers temps del cristianisme a Hispània. La seva dedicació solemne, celebrada després de la culminació de les obres principals, va significar molt més que la benedicció d'un edifici. Va expressar la voluntat d'un poble de posar Déu al centre de la seva vida i de la seva història. La catedral és un signe d'unitat. Des d'aquest temple, l'Església Diocesana celebra els moments més importants de la seva vida i manifesta la comunió amb tota l'Església Universal. En una societat marcada sovint per la provisionalitat i la fragmentació, la catedral continua sent un signe profètic, com afirma l'arquebisbe Joan Planelles. Un cop feta memòria de la dedicació de la catedral, passem a comentar el contingut del programa d'avui. Començarem conversant amb l'Alba Anglada, que va participar al Met 26, celebrat a Barcelona, coincidint amb la visita del Sant Pare. L'Alba va ser una de les 70 joves procedents de 25 països de les 5 ribes de la Mediterrània que hi van participar. A la segona part parlarem amb el vicepresident de l'Institut de Litúrgia Ad Inter Facultatis, el doctor Jordi Font Plana, que ens informarà de les novetats de la Facultat de Litúrgia per al curs vinent i, concretament, ens explicarà la necessitat de formar-se litúrgicament. Tots a punt, que comencem. Coincidint amb la visita del Sant Pare, entre el 6 i el 13 de juny es va celebrar a Barcelona el Met 26, una iniciativa internacional que va reunir bisbes, joves, teòlegs i representants d'entitats socials procedents de 25 països de les 5 ribes de la Mediterrània amb l'objectiu de promoure la pau, el diàleg i la cooperació entre pobles i cultures. Els Encuentros Mediterráneos es van iniciar a la ciutat italiana de Bari, l'any 2020, i es consoliden com un espai de trobada i discerniment davant els desafiaments socials, migratoris, geopolítics, econòmics i mediambientals que afecten la Mediterrània. En aquesta quarta edició, la ciutat de Barcelona i també Montserrat van esdevenir punt de trobada per reforçar els llaços de fraternitat i construir respostes compartides als reptes de la justícia i la pau. Ens acompanya una de les participants en aquest Met 26, l'Alba Anglada, membre de la delegació de joves i representant de l'Arxidiòcesi de Tarragona en aquesta trobada. Bon dia, Alba.
6: Hola, bon dia.
12: Com va anar la trobada?
6: Molt bé, molt bé. Va anar molt bé. Vaig conèixer molta gent de diferents països del Mediterrani i estic molt contenta d'haver anat.
12: Uh-huh. Havies participat en alguna trobada del MET?
6: No, no havia anat mai en cap trobada del MET i és una gran oportunitat per haver-hi anat.
12: I com neix la proposta perquè hi vagis en representació de l'Arxidiòcesi de Tarragona?
6: Bueno, va sorgir a través de la delegació de joves de l'Arquebisbat. La delegada, que és la Adelina Murillo, em va explicar que era el MET i em va proposar representar els joves de Tarragona en aquesta trobada. Quan m'ho va dir, em va fer molta il·lusió perquè jo mai havia participat en un congrés d'aquestos i estava molt contenta. El que més em va atreure va ser la possibilitat de conèixer joves d'arreu de tot el Mediterrani amb cultures, llengües, realitats molt diferents a la nostra, però que compartien les mateixes ganes de construir un món més just i més com en pau. Tenia moltes ganes d'escoltar les seves experiències i sobretot d'entendre com viuen en els seus països i aprendre d'ells.
12: Éreu molt joves de diferents llocs del Mediterrani?
6: Érem uns 70 joves comptant també l'organització. Sí, sí.
12: I què destacaries d'aquesta convivència i reflexió?
6: Clar, jo destacaria moltes coses. Els joves van viure el MET 26 d'una manera molt especial perquè no només estàvem allí escoltant, sinó que compartíem també espais de treball, convivència, érem gent de molts països diferents i també vam tenir una gran participació dins de tot el MET 26. Això ens va permetre descobrir tot el que teníem en comú i realment marxo molt enriquida d'aquesta experiència.
12: L'acollida dels migrants va ser un dels temes tractats en profunditat. Quines van ser les principals propostes que van sorgir per portar-la a terme?
6: Sí, sense dubte va ser un dels temes principals del MET i bueno, jo diria que va haver dos grans missatges. Primer, que la migració s'ha de mirar sempre des de la dignitat de la persona. O sigui, es va repetir moltes vegades que el Mediterrani no pot continuar sent una frontera on milers de persones perden la vida intentant buscar una vida millor, sinó que hauria de tornar a ser pues, un espai de trobada, de diàleg o d'intercanvi entre els diferents països. I el segon missatge és que no hi ha prou amb acollir aquestes persones, sinó que també cal actuar sobre aquestes causes que obliguen a totes les persones pues, a marxar dels seus països, ja sigui les guerres, la pobresa, les desigualtats, i que si no abordem aquestes causes, el problema sempre continuarà existint. Mm-hmm.
12: Del 6 al 9 de juny vau ser a Montserrat. A què van consistir les activitats d'aquests dies a la Santa Muntanya?
6: Sí, els primers 3 dies els vam viure a Montserrat, on fèiem trobades de grups, ens van separar en grups de 7 persones i fèiem com el que li dèiem team time, que parlàvem i reflexionàvem sobre, bueno, sobre diferents temes com l'escolta activa, el diàleg, la resolució d'alguns casos de conflicte. Vam assistir també a la missa de diumenge amb l'escolania. Vam rebre la benvinguda de l'abat de Montserrat i ens van fer com una visita guiada per totes les instal·lacions que tenen allà a Montserrat i també vam fer una excursió a Sant Jeroni on bueno, vam compartir diferents moments tots junts.
12: Va ser una bona excursió perquè pujar al cim més alt del massís és important.
6: Sí.
12: No tothom ho fa. I el 9 de juny vau poder saludar el papa Lleó XIV. Alguns fins i tot li vau poder donar la mà i intercanviar algunes paraules amb ell. Què us va dir el sant pare?
6: Sí, va ser un dia molt especial. Vam estar esperant bastant rato per a veure'l i no vam saber que el veuríem fins res, una hora abans. I va ser al Palau Episcopal, va sortir allà al balcó i ens va oferir unes paraules de pau, ens va felicitar per la tasca que estàvem fent dins del MET 26 i sobretot va parlar de pau i del Mediterrani, de que no ha de ser un espai de conflicte, sinó de fraternitat entre els països. Uh-huh. Després va baixar les escales, ens van fer una foto de grup amb ell i va ser uns moments que va anar tot molt ràpid perquè hi havia molta seguretat i alguns de nosaltres sí que li van poder donar la mà. Jo sóc una afortunada, però la majoria de gent no va poder, per tant, estic molt contenta i molt agraïda.
12: Què li vas dir o què em va dir?
6: No vaig tenir temps.
12: Bàsicament, donar-li la mà?
6: Va ser tot molt ràpid.
12: però som una, suposo que és una experiència que la guardes, ells venen dins, i important la resta de la teva vida, i tant que sí. I com vas viure els actes de la visita del Papa? Vas tenir la sensació que eren uns dies en els quals l'autoestima com a cristiana estava ben amunt? Que et senties públicament orgullosa de ser creient?
6: Sí, bueno, després aquell mateix dia vam anar a la vigília, on bueno, vam compartir aquella tarda amb milers de joves, i dins del Met no només hi havia cristians, hi havia gent de totes les diferents religions, hi havia musulmans, hi havia ortodoxos, jueus, cristians, i sí, jo crec que allí, com que tots compartíem més o menys la mateixa fe, poder dir que era cristiana era com una mena d'orgull i un lloc on no tenia com la vergonya o pel que diran de que podria tenir doncs aquí a casa meva.
12: Tu creus que passa això?
6: Sí, de vegades sí, de vegades és difícil o simplement no ho dius per lo que pensaran de tu o per lo que pugui ser, sí. Mm-hmm.
12: Vau ser a l'estadi olímpic?
6: Sí, vam anar aquell mateix dia a l'estadi
12: olímpic. I què et va semblar, els testimonis?
6: Va ser molt bonic, molt intens, les preguntes i els testimonis em van agradar moltíssim i bueno, ho vaig viure molt, molt, molt contenta. Mm-hmm.
12: Com viviu la fe als joves? És fàcil parlar de Déu entre la gent de la teva edat?
6: Jo crec que avui en dia molts joves encara continuen buscant sentit, esperança o alguna cosa que els doni profunditat en la seva vida i bueno, encara que no ho expressin de la manera més tradicional, podríem dir. De fet, allà al Met vaig conèixer una jove que la seva situació em va marcar moltíssim. Ella venia d'un país on la majoria de la població és musulmana, tots els seus amics, tota la seva família, tot el seu cercle ho és, i ella m'explicava que amb el temps va sentir que aquella manera de viure la fe doncs ja no responia a les seves preguntes, i ara es considera agnòstica. Tot i això, ella diu que sap que creu en alguna cosa, però que encara està com buscant el que és. I bueno, aquest testimoni a mi em va semblar impressionant, em va fer pensar en que la fe també és un camí de recerca, que no tots els joves la vivim igual ni arribem a les mateixes conclusions, però sí que crec que molts ens fem aquestes preguntes sobre el sentit de la vida i sobre com la volem viure.
12: Els dies 10, 11 i 12 es va celebrar les sessions de treball conjuntes amb bisbes, actors socials i vosaltres joves. Què destacaries d'aquests tres dies?
6: Sí, va ser una experiència molt intensa on bueno, ens vam juntar amb bisbes, cardenals, teòlegs i també representants institucionals, i es van fer diferents ponències i diferents treballs en grup i vam parlar de temes actuals com la migració, la pau, el futur del Mediterrani, i el que més destacaria potser és que els joves no només estàvem allí per escoltar, sinó estàvem també per aportar la nostra opinió, per aportar els nostres pensaments o la nostra manera de veure-ho, i crec que això va ser un punt molt, molt important dins d'aquestes jornades.
12: Uh-huh. Us sentíeu importants en el món de l'Església, o sigui, a l'organització de l'Església, en aquest Met 26?
6: Sí, perquè al ser un grup on només hi havia joves, en aquesta, la part on formava part jo, ens preguntaven i se sentien interessats per el que pensàvem nosaltres, com ho estava ben vivint tot, com vivíem la fe, i bueno, a mi m'agrada molt que ens preguntessin tant i que tinguessin en compte les nostres opinions.
12: I què has après, Alba? Què t'haurà fet canviar el Met 26?
6: He après moltes coses, he fet molts amics d'arreu del Mediterrani, i potser el que més he après és a respectar i a obrir la ment envers altres cultures, altres religions, altres països, perquè moltes vegades aquestes coses només les veiem a través de les notícies o a través de la tele, i realment quan li poses cara a una persona i que t'explique com viu o com està la seva família o com està el seu país o com està tot, realment és quan a tu et toca més per dins i quan saps com està realment el món i lo bé que estem nosaltres.
12: Uh-huh. Alba Anglada, com dèiem, moltes gràcies i fins ben aviat.
6: Moltes gràcies.
12: Bon dia.
11: L'actualitat de Tarragona.
12: Quan arribem a l'equador del programa, ja tenim aquí, a l'estudi, en Carles Verdou, que ens porta la notícia més destacada de la setmana per a l'arxidiòcesi de Tarragona. Endavant, Carles.
13: Coincidint amb l'any del centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí i Cornet, en els darrers mesos l'associació Amics de Gaudí de Reus va impulsar la creació d'una imatge del genial arquitecte, obra de l'escultor i joier Joan Serramià. Ara el projecte ja és una realitat i als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere Apòstol de Reus llueix la imatge que representa Antoni Gaudí treballant sobre una maqueta de la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia que ell va projectar. Amb la imatge ja instal·lada, el divendres, dia 26 de juny, va tenir lloc l'acte de benedicció que va presidir l'arcabisbe Joan Planelles. La data no va ser escollida a l'atzar. Coincidia amb el mateix dia en el qual, fa 174 anys, Antoni Gaudí havia estat batejat a la prioral de Sant Pere de Reus. Així, en acabar la benedicció de la nova imatge, a l'interior del temple va tenir lloc la celebració de l'Eucaristia, que va començar amb l'aspersió de l'aigua beneïda. Durant l'homilia, l'arcabisbe Joan va parlar del baptisme del venerable Antoni Gaudí, que, com el de qualsevol de nosaltres, va ser la porta d'entrada i l'inici de la vocació cristiana. Era el seu naixement a la vida nova de Crist, va dir. En aquest sentit, va assegurar que el venerable servent de Déu ens ha de ser exemple de vida cristiana, de compromís, d'austeritat, de treball i de lloança a la creació i al Creador.
12: L'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis ha presentat l'anuari que inclou totes les matèries que impartirà el curs vinent 2026-2027. Això vol dir que els alumnes podran optar per fer el cicle de batxillerat, que seria el grau, el de llicenciatura o màster, i el de doctorat. El curs de batxillerat és l'inicial, pensat per a les persones que no tenen un grau en teologia i que volen estudiar litúrgia, ja sigui pel màster o per tenir coneixements bàsics de litúrgica. El doctor Jordi Fontplana, prevere del Bisbat de Girona, és des de fa 14 anys el vicepresident de l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis. Doctor Jordi Font, bon dia.
14: Bon dia a tots, bon dia.
12: Per què hi ha un interès creixent per la litúrgia?
14: Jo diria que en aquest moment hi ha dos factors que marquen. Un és aquesta sensibilitat que la gent busca d'espais de reflexió, de silenci, i que troben en la litúrgia tot aquest aspecte de misteri que els apropa més cap a Déu i, per suposat, també el misteri de l'home. Això seria per un costat. I, per altra banda, també davant d'aquest moment en què vivim una societat molt plural i, per tant, l'Església també recull aquesta pluralitat, convé descobrir allò que ens uneix, que és el misteri de Déu, que el celebrem de manera activa a la litúrgia.
12: La litúrgia ens acosta més a Déu?
14: És la font que en el qual rebem tot la gràcia de Déu i l'amor de Déu, i és el cimal cap on tendim, no? Per tant, vol dir que també és el lloc de trobada amb Déu. Per tant, sí que és la porta principal, sagraments, sobretot l'Eucaristia.
12: A França hi ha un augment espectacular del catecomanat. Aquí l'estem començant a notar. Per què hi ha aquest interès pel misteri de Déu?
14: Jo diria que és fruit també de la famosa llei del pèndol, no? Venim d'una societat secularitzada que ha posat la tècnica a primer ordre, la persona en segon ordre. Aquest fet de buscar només l'utilitat, el rendiment, mirar la persona només perquè em puc treure, i no la gratuïtat, el silenci, tot això crea en la gent jove unes inquietuds que jo diria que a vegades l'Església ha d'acollir i oferir la persona de Crist que es fa present a la celebració litúrgica.
12: La visita al Papa ens està ajudant en aquest sentit?
14: Moltíssim. Pensem en la darrera, la primera carta, diguem-ne, apostòlica, diguem-ne, encíclica, que parla sobre la intel·ligència artificial i una mica com posa la persona humana per damunt de tot, i l'humanitat, jo diria, que tots els mitjans tècnics són bons o són dolents, però han d'estar al servei de l'home. I ens ajuda molt perquè això també, en certa manera, és el que l'Església busca en la litúrgia, no? Posar Déu en primer lloc i, a partir de Déu, l'home. Que l'home, en certa manera, amb Déu troba la seva identitat.
12: El jove actualment s'està trobant buit. La societat de consum l'està angoixant de tal manera que necessita espais de silenci per aturar-se, valorar les coses importants i per apreciar el temps d'una manera nova. En aquest sentit, com el pot ajudar la litúrgia?
14: Jo diria dos aspectes, i aquí també ens ajuda molt la nota de l'Episcopat, de la Comissió Teològica, sobre aquest aspecte dels sentiments, de l'emotivitat, que a vegades busquen a la litúrgia la gent jove, no? Jo diria, però, dos aspectes importants. Un, la litúrgia no ens ha d'aïllar de la comunitat eclesial, per tant, tots aquests joves que tenen una sensibilitat, hem de saber-la canalitzar, però per aportar-los, acostar-los més a la comunitat més ampla, que és l'Església. I l'altre aspecte és l'aspecte ètic. La litúrgia no té una funció concreta, és identificar-te en Crist, però es manifesta Crist a través de la caritat. Per tant, la litúrgia és font també de la caritat.
15: La litúrgia ben celebrada ajuda a obrir-te al transcendent?
14: Per suposat, i tant que sí, ben celebrada, que vol dir que en certa manera és obert al misteri, misteri que en certa manera trobem en els mateixos textos litúrgics i en els ritus, ben celebrada. Per tant, jo diria el que anomenem ars celebrandi, que és, és un terme que Benet XVI, ja encara abans com a cardenal Ratzinger, ja va utilitzar i va recuperar com aquesta manera de celebrar l'art de les arts, que és la manera de celebrar amb dignitat, i allò que en diu amb una certa bondat i també hermosura, formosor, bellesa.
15: A l'institut, el curs inicial que oferiu és el de batxillerat en litúrgia. Hi pot accedir tothom sense tenir una formació prèvia?
14: El batxillerat està pensat per dos nivells. En principi pot accedir tothom que no té un grau de teologia, per tant vol dir que no ha fet el quinquenni de teologia. Suposo que té ja, per la formació, pot fer estudis superiors, això, per tant, vol dir que ja té doncs, la selectivitat o té un batxiller fet, permet poder la gent que té interès per fer després un altre dia la llicenciatura en litúrgia, per tant, el màster, o senzillament per una formació bàsica que permeti poder viure la litúrgia i la vida cristiana amb un cert coneixement.
15: Perquè la litúrgia realment ens cal formació i per això estudiar el batxillerat en litúrgia seria el camí, és la manera de viure-la.
14: Sí, aquesta idea és del papa francès Desiderio Desideravi, una carta molt breu però molt interessant que parla de la formació per la litúrgia de tot el poble de Déu. I ell parla de dos termes, formar-te per la litúrgia, que seria l'aspecte més acadèmic o més formatiu, diguem-ne més de classes o de lectura, i gràcies a que estàs format per la litúrgia, quan tu vas a celebrar, aquesta senyor et forma. Per tant, des de la litúrgia, també els textos, els ritus, ens van, en certa manera, polint o formar-nos com a persones cristianes.
15: Ara ho comentaves, Desideratio Desideravi, és la carta que va adreçar el papa francès a tot el poble de Déu, en la qual subratllava, com deies, la importància de la formació litúrgica. Diu que ens hem de deixar formar des de la litúrgia.
14: Què vol dir? Que la celebració, sobretot dominical, i per què no diària, amb litúrgia de les hores, o sigui, és diària, amb l'Eucaristia, i sobretot la missa dominical, l'Eucaristia, això, si nosaltres ens deixem, en certa manera, ens sometem a la litúrgia, no que nosaltres sometem la litúrgia, al contrari, ens sometem a l'acció de l'Esperit Sant que actua a través de la litúrgia, en certa manera anem cristificant, en certa manera anem convertint en allò que celebrem. Una frase de Sant Lleó el Magne i de Sant Agustí, que siguem allò que hem menjat, que vol dir allò que hem consumit, és com l'aliment material que ens va canviant, no? ens va fent menjar material, ens va donant força i anem creixent, no? Doncs la litúrgia és aquest aliment espiritual que si ens deixem, en certa manera, impregnar, alimentar-nos per ella, ens va creant, en certa manera, un alter Christus, ens va cristificant, va fer semblants a Crist.
15: Quina formació bàsica impartiu el batxiller en litúrgia?
14: Mira, són 3 anys i, per suposat, demana una mica matèries interdisciplinars. Hi ha una part de Bíblia, que serà el primer any, per tant, la relació Bíblia-litúrgia, un segon any més de filosofia, per tant, aspectes filosòfics com espais on el pensament, en certa manera, doncs, també ens ajuda a connectar en el misteri de Déu i, per tant, amb la celebració del misteri de Déu. I, per últim, un any més de teologia, en el qual veiem mica la teologia de la litúrgia, no? I la teologia de l'Eucaristia, dels sagraments,
15: Després, un cop acabat, els alumnes poden accedir al màster o llicenciatura?
14: Sí. Un cop es passen unes proves o un examen comprensiu i es presenta una certa memòria del trienni, per tant, ja també hi ha una assignatura que anomenem d'examen comprensiu o de síntesi. Un cop fet això, un ha acabat el grau de batxiller, per tant, és batxiller en litúrgia, permet poder accedir al màster, diguem-ne, o de llicenciatura.
12: Els estudis de litúrgia estan oberts a tothom. Recentment hem conegut que la dona, com a tal, té la possibilitat d'accedir a unes beques per estudiar litúrgia.
14: Sí, és una cosa important i una mica desconeguda. Jo diria que el CPL, el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, té com una espècie de beca, com una espècie de fundació, que jo diria intenta afavorir la participació de les dones en aquest aspecte de la formació litúrgica. Pensem que a les nostres esglésies tenim moltes dones que fan un gran servei, doncs, de preparació, de lectors, de portar la comunió a malalts. Potser, mira, és una opció que ha pres el CPL, doncs, d'ajudar aquestes persones a tenir uns certs, podríem dir, uns certs recursos per poder estudiar litúrgia, que no sigui només la matrícula que s'ha de pagar, sinó també seran unes ajudes que pots tenir.
12: L'Institut de Litúrgia atista la facultat i s'ha juntament al Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm de Roma, els dos únics centres en els quals es pot estudiar litúrgia a tota Europa.
14: Sí i no. És a dir, els graus de facultat només està a Sant Anselm, per tant, donen títol directament de litúrgia, com a Barcelona, a partir de que som atista la facultat, és a dir, que actuem com a facultat. Però llavors hi ha un altre centre, que és el de París, que és l'Institut Superior de Litúrgia de París, però és com el cas que havia estat a nosaltres a Barcelona, que era un institut superior, per tant, era llicenciat o doctorat en teologia amb una especialitat, que era litúrgia, com podria ser moral o podria ser canònic.
12: Dues darreres qüestions abans d'acabar. La litúrgia és la punta de l'iceberg de molts problemes eclesiològics que tenim a l'Església. Per què?
14: Això és un aspecte que actualment s'està en estudi, està en observació. I el mateix Papa Francesc també se'n va donar compte que molts problemes, a vegades, de divergències comunitàries, eclesiològiques, maneres de pensar diferents, es manifesten en la manera de celebrar i d'entendre la celebració. Per això el Papa va insistir molt, seguint a Romano Guardini, que tota reforma litúrgica, si no hi havia formació, no es vindria mai una reforma. Per tant, jo diria, s'ha d'insistir molt en la formació perquè l'Església entengui que és catòlica, que per tant, que l'aspecte comunitari és bàsic.
12: La litúrgia no és una ideologia, és l'acció de Crist. Per tant, qui estudia litúrgia s'ha de deixar interpel·lar pels textos i l'acció simbòlica de la litúrgia?
14: Sí, per l'acció de l'Esperit Sant. És a dir, que l'Esperit Sant parla, també ho sap Sant Agustín, quan un es reuneix, Crist està present. Quan es proclama la paraula de Déu, Crist parla. És a dir, que les nostres celebracions litúrgiques és el lloc de que Crist continua actuant per l'Esperit Sant. I, per tant, ens anem, en certa manera, cristificant, com deia fa un moment. Per tant, anem canviant, anem agafant forma a partir del que celebrem.
12: Doctor Jordi Fontplana, vicepresident de l'Institut de Litúrgia a Tinstar Facultatis, moltes gràcies per donar-nos tota aquesta informació sobre el món de la litúrgia, concretament sobre el batxiller en litúrgia que impartiu a l'Institut. Moltes gràcies i bon dia.
14: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.

0: Aquesta setmana, a Sant Pacià...
1: Abans d'acabar, una notícia. L'Ateneu Universitari Sant Pacià i l'Institut Catòlic de París han signat un conveni marc que permetrà reforçar encara més la col·laboració acadèmica entre ambdues institucions i que facilitarà estades i intercanvis d'estudiants i professorat de les respectives facultats, tant en l'àmbit docent com en el de la recerca i la formació. Aquest conveni, en el qual s'hi ha estat treballant conjuntament en el darrer any i que ha estat aprovat pels rectorats d'ambdues institucions, un cop han rebut el vistiplau dels serveis jurídics corresponents, suposa dotar d'un marc jurídic estable i sòlid a les relacions històriques entre l'Ateneu Universitari Sant Pacià i la Universitat Catòlica de París com a principal universitat de l'Església a França. Per al doctor Ricard Mejía Fernández, responsable de Relacions Institucionals de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, el conveni marc signat amb la principal universitat de l'Església Catòlica a França permetrà en el futur establir convenis específics en diversos camps i aspectes concrets que siguin d'interès per a ambdues parts.

Acabem el temps. Fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem, si Déu vol, d'aquí a 8 dies. Moltes gràcies per la vostra confiança i fidelitat. Rebeu una salutació ben cordial, com cada setmana, d'en Santi Grimau des de les vies de so, d'en Carles Verdou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Que tingueu un molt bon dia.

Doncs apa, que ens plantem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Escolta, que acabis de passar una bona tarda de divendres. Gaudeix del cap de setmana. Ull, el tema del tour, la mobilitat. Però dilluns hi tornem, a les 12:20. Apa, i cuida't de la calor, eh?

0: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la GI-660 està tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge en tots dos sentits per un incendi forestal. La GI-513 també està tallada entre Cornellà del Terri i Vilademuls en tots dos sentits per un incendi. També a la C-58 hi ha retencions a Terrassa en sentit nord per un accident que ja no talla cap carril. A la C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'AP-7 i intensitat a Sant Cugat del Vallès en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. A la mateixa autopista AP-7 hi ha retencions de Sant Cugat a Barberà en sentit nord i de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud. La B-23, aquesta via va carregada de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona. A l'A-2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de la Barceloneta al nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident i retencions també de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
3: Quan un fet es repeteix, deixa de ser excepcional, s'entra en la rutina de la repetició i deixa de ser notícia. Els tirotejos de Barcelona es repeteixen, però l'últim, de fa poques hores, té un fet inèdit. La edat de la víctima, sol 15 anys. Un xaval que per edat és estudiant en DESO i que ha estat tirotejat al parc de la Pegaso de Barcelona. Motius: un enfrontament entre bandes juvenils que acaba amb pistoles, trets i un mort de 15 anys. El parc de la Pegaso, que agafa aquest nom per la creació el 1986 en els terrenys de l'antiga fàbrica de la marca de vehicles. 40 anys després, els veïns de la zona diuen que el parc està dominat per bandes juvenils. Anem cap al parc. Pol Matavacas, què diuen veïns i veïnes de l'actualitat? Qual situació? Bona tarda, Pol.
4: Bona tarda, Sergi. Els veïns de la zona confessen que ara mateix la sensació és d'inseguretat. Si bé és veritat que aquesta zona era coneguda fa uns anys per la presència de bandes i que hi ha hagut una mica sempre aquest temor, actualment semblava que la situació havia millorat una mica. Això sí, el fet d'aquesta nit marcarà un abans i un després, tal com ens indicava aquesta veïna del barri.
5: Perquè antes, per aquí jo havia, per la mañana vienen a las 8, cuando abren y lo de adentro no está abierto, no sé si alguno se queda por la noche, pero por estos bancos de fuera a veces había alguno durmiendo, pero jaleo nunca. Y los días de fiesta están aquí jugando en esa pista.
4: A l'altra banda del parc on s'han comès aquest assassinat hi ha una comissaria de la Guàrdia Urbana i estem parlant d'una zona on és veritat que s'hi patrulla, major o menor mesura, però s'hi patrulla habitualment. També ja aquest matí el parc ha recuperat la completa normalitat, ja teníem algunes persones passejant els seus gossos i alguns casals d'estiu que feien activitats a l'exterior, aprofitant encara moments on no feia tanta calor.
3: I aquest últim tiroteig ha obligat a sortir a Josep Lluís Trapero, cap de Mossos i els principals comandaments, a explicar el que està passant i aquesta alarma generada. Yolanda Canales, el cap de Mossos, demana reforçar el servei d'intel·ligència i més recursos per lluitar contra l'actual delinqüència.
6: Sí, i diu que s'està actuant. A partir de l'1 d'agost, per exemple, hi haurà 1.300 policies més al carrer, que ajudaran a les tasques de prevenció. També reforçarà els serveis d'investigació criminals, per això de que la intel·ligència o la informació d'intel·ligència sigui més i millor, però el director de la policia demana també un enduriment del Codi Penal per la tinença d'armes i que pugui comportar penes de presó. Això sí, no ha volgut donar més detalls al cas perquè es troba sota secret de les actuacions. Sí, ha explicat que el tiroteig d'aquest dijous no va ser un fet aleatori, és a dir, va ser un atac directe a la víctima, però també ha deixat clar que la mort d'un menor és una línia vermella.
7: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, el compromís del cos policial en aquest sentit és total i vull expressar que els investigadors i les investigadores del cos de Mossos d'Esquadra treballen i continuaran treballant de manera incansable fins que les persones que van cometre aquest assassinat, més aviat que tard, responguin d'aquest fet davant de la justícia.
6: Una de les línies d'investigació amb la que treballa la policia és que el crim sigui fruit d'una disputa entre bandes juvenils. Aquest migdia els responsables dels Mossos no ho han confirmat, sí que apuntava en aquesta direcció la consellera d'Investigació.